0: tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: La primera de las propuestas ya ha sido aprobada por los socios comprometidos.